0: pilota per Xavi. Assistència de Xavi, més que planeta per Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. I menys Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi.
1: Sports Assembly.
2: Sports Assembly on World's Radio 89.3 FM.